Efemèrides de 2.7 MHz en Al-Nasi, 103.6 MHz en Sunny Tuningita. Te meto a diarche dos, Rahi. Program Jalre. Good morning, Jalandhar.